0: La expresión.
1: A ver, un tratamiento bien indicado y bien realizado no debería cambiar la paciente. Como mucho podemos mejorar algunos aspectos. Ahora bien, me vienen muchos clientes que te dicen, me quiero hacer un tratamiento X, pero no quiero que se me note nada. Entonces les explico, lógicamente, algo se tiene que notar porque hay que mejorar. Otra cosa es que tú no te veas otra vez tú mismo. Pero oye, Anselmo Cortés, si se hace algún tratamiento, seguirá siendo Anselmo Cortés, no va a cambiar otra, no va a ser otra persona.
0: Bueno, pero también es verdad, Anselmo, que la gente vemos por ahí pues procedimientos no muy bien realizados, que sí que están...
1: Porque están sobretratados. Pues para mí el primer error que tenemos en medicina estética es el sobretratamiento de los pacientes, que les sobra producto, básicamente.
2: Ante todo, sinceridad. Inés Museros, en la calle Ayoza 90 de Castellón. Gracias, Anselmo Cortés, doctor. Gracias. Por compartir sus conocimientos y sus consejos con los oyentes de COPE. Estás muy bien rodeada, Inés.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
3: Los martes, Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
4: Vila-real ja està de festa. Del 4 al 13 de setembre gaudeix dels festejos en honor a la Mare de Déu de Gràcia amb prop de 200 propostes per a totes les edats. Tradició, música, bous, cultura i molt d'ambient al carrer. Consulta els actes a programadefestes.vila-real.es. Aquestes festes desconnecta i disfruta en convivència entre totes i tots. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes.
5: Ford Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Ford Castelló, liderando el futuro.
6: Atención, Burriana y Vila-real. En estos días de fiestas, recuerda ser más sostenible y recicla con pequeños gestos, con vasos reutilizables. Con reciclaje, contribuimos a tener unas fiestas más respetuosas con el medio ambiente. Ayuda a tener unas fiestas de la Misericordia y de la Virgen de Gracia más sostenibles. Desde Reciplaza, felices fiestas de Burriana y de Vila-real.
7: Mediodía.
8: COPE más Castellón.
7: Estar informado.
9: Hem estat en ese 175 aniversari de la ciutat de Castelló, però també estem durant tota la setmana i avui també ho volem fer dins de les festes en honor a Mare Déu de Gràcia de Vila-real. I avui en vessant cultural, Raül.
2: Una de les particularitats que tenen les festes patronals en honor a Sant Pasqual en maig i a la Mare Déu de Gràcia en setembre és les exposicions que s'organitzen al voltant, no? Els espais públics es transformen, també els privats, com pugui ser el del Sindicat de Res, com pugui ser la Fundació Caixa Rural Vila-real. I en este cas ens va sorprendre escollir, perquè l'artista era més minimalista que grandiosista en quant a les seues obres, no? Que s'escollira el convent Espai d'Art per una exposició de Pasqual Cándido. Escenografies per a la mirada, una visió retrospectiva, però són obres noves, no són obres velles, o sí, Pasqual Cándido?
10: Bueno, ara te conté. L'exposició la fem, diguem, en el període de festes, però en realitat és una exposició d'autor. És una exposició en la que anem a estar pràcticament dos mesos, mes i mig llarg, i n'hi ha obres noves, evidentment, però és una retrospectiva, l'han titulat com a retrospectiva, però en realitat el que és una visió general de lo que és l'obra meua des de fa més de 20 anys, no? I la finalitat bàsicament ha estat el fet de que la gent puga en una única sala, en una única vista, veure tota aquesta trajectòria i tots els canvis subtils que han hagut en tots aquests anys i que porten a l'obra actual, que es veu també allí en una altra part de la sala espectacular.
2: Evolució i també investigació, perquè s'ha anat fent una evolució inclús en els formats. Va haver una època que era més marismes, altres que desenalava un poc el cava, altres coses, no?
10: Clar, mira, la meva iniciativa a nivell pictòric va partir des del paisatge, no? Clar, el paisatge mediterrani, pues la mar, la llum, tot això ha sigut un poc el primer punt de referència que és la que m'ha donat el peu per anar evolucionant. I en aquesta evolució, i en la síntesi d'aquesta evolució, pues al final fas cap a conceptes més abstractes, si vols dir-ho d'aquesta manera, no? Perquè a base d'anar llevant pinzellades,